0: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramón Pérez.
2: Calor generalitzada i forta, però especialment concentrada a la Ribera, a la Vall d'Albaida i el Comtat, que marquen ara mateix la màxima amb més de 41 graus. Què tal? Bona vesprada. Avís roig per altes temperatures a l'Horta, Camp de Morvedre, la Ribera i la Safor. Taronja a la resta de València i Alacant i termòmetres una miqueta més frenats. Això sí, a Castelló. Risc d'incendis forestals màxim i extrem a tot el territori. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. Jornada molt adversa, diuen des d'EMET, per la calor que estem tenint i que tindrem en els pròxims minuts i hores. Calor extrema, avís roig a les comarques litorals de València i avís taronja a la resta de la comunitat, excepte a la costa de Castelló i interior nord, perquè ahir l'avís per altes temperatures és groc. Ja de cara a la vesprada, també important, avisos d'EMET per tronades que poden ser puntualment fortes i acompanyades de granís. També en eixe format d'esclafit humit. Haurem d'estar pendents, per tant, de possibles conats d'incendis forestals. De moment, 1:52, la Ribera espera, com és costum, una especial incidència de l'onada de calor als seus pobles. Ja ho avançàvem en portada. La comarca va registrar fa només uns dies la temperatura més alta de tota Europa a la Pobla Llarga, amb més de 45 graus. Els ajuntaments han pres, clar, per avui, mesures especials. Onda Cero, la Ribera. Virginia Delgado.
3: El CIRA s'ha posat a disposició de les persones sense llar el refugi climàtic de Creu Roja. També s'ha decretat el tancament dels paratges naturals municipals de la Murta i la Casella, així com del cementeri municipal. Acollir els operaris municipals que treballen a l'exterior han acabat la seva jornada laboral a la una de la vesprada. Per la seva banda, a Benifaió, el consistori ha suspès l'escola d'estiu i recomana als hostalers tancar les seues terrasses en les hores de més calor. A més, a l'Alcúdia i al Balat de la Ribera, l'entrada a la piscina avui és gratuïta. Però no només avui preocupen a la Ribera les altes temperatures, sinó també els fenòmens costaners que podrien produir-se de vesprada, com ara tempestes seques, ràfegues molt fortes de vent de curta durada o esclafits, com el que en 2022 va afectar la ciutat de Cullera i que va provocar la mort d'un jove i desenes de ferits en la celebració del Medusa Festival.
2: Avís màxim també al Camp de Morvedre per altes temperatures i pel risc extrem d'incendis forestals. Tenim ahir la Serra Calderona. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
4: Els termòmetres podrien aplegar avui als 42 graus en alguns punts de la comarca, per la qual cosa l'Agència Estatal de Meteorologia manté activat l'avís roig durant les hores centrals del dia. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol, mantindre's ben hidratats i extremar la precaució amb menors i persones majors. A Sagunt, a més, l'Ajuntament recorda que el municipi disposa de més d'una trentena de refugis climàtics. La preocupació se centra també en l'elevat risc d'incendis. Des de l'inici de l'estiu s'han registrat prop d'una decena de focs a la comarca, el més important a Estivella, on van haver d'intervenir fins a 5 mitjans aeris. Això se suma a la previsió de tempestes seques i fortes ratxes de vent durant aquesta vesprada, un escenari que incrementa el risc en un entorn molt pròxim a la Serra Calderona.
2: Este enèsim episodi de temperatures altes coincideix temporalment amb el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, que és avui, perquè el canvi climàtic està cobrant-se vides, i un exemple destacat el tenim, qüestions de gestions i polèmiques a banda, el tenim a la Dana.

0: Andreina Pietri.
1: Segons Ruth Moyano, representant dels comitès locals d'emergència i reconstrucció, és necessari tindre en compte els reptes als quals ens enfrontem.
2: Amb l'objectiu de visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema que està maltractant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
1: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'ANA 29 d'octubre, planteja com fer front a les seues conseqüències.
3: Hay que abordar las causas de ese cambio climático y hacer políticas valientes que impidan que los incendios, la sequía, las danas, etcétera, sean una de las mayores causas de muerte en el primer mundo. Y ya no digamos si tenemos al frente a gobernantes que no ponen al centro la vida de sus conciudadanos. El negacionismo mata y la negligencia mata.
0: I és que patim nosaltres perquè patix el medi ambient. Les brises marines del Mediterrani són cada vegada més febles i perden aquesta capacitat per a alleujar la calor a les ciutats de la costa. I ho revela així un estudi del Centre d'Investigacions sobre Desertificació que ha analitzat més de 4 dècades de dades meteorològiques. Alejandra Carrillo.
4: La investigació conclou que les brises en la costa mediterrània espanyola s'han debilitat un dècet des dels anys 80 i que este fenomen s'intensifica durant les onades de calor, ens ho explica la investigadora Xalenis Bedoya Balest.
5: El cambio climático no solo provoca más olas de calor, sino que también debilita uno de los mecanismos naturales que ayuda a aliviar ese calor. Comprender estos cambios es importante porque una brisa más débil implica más estrés térmico para la población, una peor ventilación de la contaminación y cambios en la formación de tormentas de verano.
0: I a Suevar, a l'Alt Palància, ha estat este matí el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, que ha reivindicat des d'allí la ramaderia extensiva com el millor tallafocs natural per a previndre els incendis forestals. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
6: Durant la seva visita a una explotació de boví afectada per l'incendi de Soneja i Azuevar, que ha calcinat prop de 184 hectàrees, ha destacat que el pasturatge reduís el combustible vegetal i frena l'avanç del foc.
7: Y aquí las únicas zonas donde hubo una barrera al fuego, un cortafuegos natural, es aquel trabajado durante el invierno por ganaderos y por agricultores.
6: El conseller també ha recordat el suport a Machudes a la competitivitat, la modernització, la digitalització i el relleu generacional per a garantir, diu, la continuïtat de les explotacions ramaderes.
0: Pràcticament un any 57, esta passada nit col·lapsava per complet a Benetússer, a l'àrea metropolitana de València, un edifici de 3 plantes desallotjat prèviament a temps pel veïnat, per la qual cosa no va deixar cap víctima mortal. Un esdeveniment enfosquit per aquest partit de la selecció espanyola de futbol, però que, una vegada aclarit el dia, este matí s'han començat a esclarir les possibles causes i els protocols d'actuació. Andreina.
1: Així ho detalla Paco Márquez, intendent cap de la policia local de Benetússer, que explica quins son los pasos a seguir.
8: De momento ahora lo importante es asegurar sobre todo una zona que nos queda pendiente, que estamos en ello, y ver que el trabajo de los peritos y los técnicos antes de iniciar el desescombro se tiene que analizar y luego habrán una exigencia de responsabilidades y tiene que estar todo muy planificado.
1: Ángel Arbona, propietari de l'edifici que ha patit la solsida, confirma que són 3 les famílies afectades i tindran una reunió esta vesprada amb l'Ajuntament de la localitat per a trobar una solució a on allotjar-se. Mentrestant, s'està en permanent contacte amb ells per atendre necessitats bàsiques i se'ls està oferint suport psicològic i assessorament legal.
9: La qüestió és que se han salvat de milagro, perquè si esto passa una horita y media más tarde, pues no hay pisipilla, la gente durmiendo. Hubiéramos tenido una desgracia pues mucho mayor.
0: La Policia Nacional ha detingut a Castelló de la Plana, canviant ja de tema, un home acusat de coaccionar a xiques menors d'edat en xarxes socials amb la intenció d'aconseguir fotos i vídeos íntims seus. El detingut, que té 42 anys, utilitzava perfils falsos a les xarxes per a contactar amb les seues víctimes. Juanjo.
6: L'investigat ocultava la seva verdadera identitat en aplicacions de missatgeria per així guanyar-se la confiança de les víctimes i poder obtindre unes primeres imatges o vídeos íntims. La investigació ha permès esclarir fins al moment 4 fets delictius comesos sobre 4 víctimes menors d'edat en territori nacional i no es descarta l'esclariment de nous fets després de l'anàlisi de dispositius intervinguts per la policia. El detingut ja ha sigut posat a disposició judicial.
0: La Policia Nacional incorpora des d'avui més de 150 alumnes en pràctiques que reforçaran este estiu i durant un any les comissaries d'Alacant. Pepe Requena.
10: Estos nuevos policías se repartirán entre las distintas comisarías de la provincia y su llegada coincide con la temporada